0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó en este dilluns 13 de juliol del 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 20 de mínima, en vent de l'est a 15 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 9, solellat amb algun interval nuvolós durant la vesprada. I iniciem la setmana en ple ascens tèrmic de temperatures que ens portarà als 37 graus el dimecres. Calor i humitat que tornaran a fer difícil el descans nocturn. I de voltes també el diurn, així arranca esta setmana i pendent en agost ja ens podrà veure l'eclipsi solar així en la vall. Ens ho aclaria el regidor de Medi Ambient, Marc Seguer.
2: La totalitat de l'eclipsi, és a dir, quan la lluna n'estarà cobrint la totalitat del sol, serà a les 8:32 minuts, quasi una hora després de que comenci l'eclipsi. Pues veurem durant tota aquesta hora com la lluna va cobrint el sol, no? Què passa? Vivim en la segona província més muntanyosa de l'estat espanyol, que és Castelló, la gent no ho sap, però és... I a més vivim en una vall, en la vall, la vall d'Uixó, que està rodejada de muntanyes. Què passa? Estes hores la gent pot intuir que ja el sol està molt proper a l'horitzó, amagant-se darrere de les muntanyes, vale? I el final de l'eclipse no el veurem, perquè ja estarà darrere de les muntanyes, vale? I és més, per a veure la totalitat de l'eclipse n'hi haurà que anar a puestos molt concrets de la vall, que també anunciarem en els pròxims, en les pròximes setmanes, vale? Perquè com dic, com estarà ja tan baixet el sol, aquells que estiguin per exemple més apegats a les muntanyes, aquells barris que estan més apegats a les muntanyes, ja no el veuran, però sabem que en les Corts Valencianes, vale? En l'avinguda Corts Valencianes i Xin, per l'àrea 6, pues serà el lloc on veurem l'eclipsi. I després aquells que són més muntanyers, des de dalt de Pipa i des de dalt de Sumet, també se podrà veure l'eclipsi, la totalitat de l'eclipsi. Entonces tenim ahí tres puestos.
0: Que no vagi ningú, per l'amor de Déu, ja, Corts Valencianes a guardar lloc, que queda moltíssim encara per a l'eclipse. Un eclipse que també, al igual que la Diputació que va repartir ulleres homologades en municipis de menys de 5.000 habitants, l'Ajuntament de la Vall repartirà unes 1.800 i pico, segons contava el regidor.
2: La compra d'ulleres homologades per a poder veure l'eclipse en la nostra ciutat, unes 1.850 ulleres que repartirem entre la població de la vall per a que pugui gaudir d'aquest espectacle astronòmic tan especial, no? I que tan poques voltes al llarg de la vida d'algú se repetís, no? I volem que la gent el pugui gaudir i sobretot en seguretat, perquè després si vols el comentem, però els efectes que poden tindre de veure l'eclipse sense unes ulleres homologades poden ser molt greus i per a tota la vida.
0: Com també poden ser greus els efectes de fer cremes agrícoles i més quan estan prohibides. Ho recordava el regidor.
2: Està prohibit en aquelles zones que estan en zona forestal, òbviament, i dins de la influència de zona forestal. Uh-huh. Estan permeses, com vaig dir aquell dia, aquells sí. que estan a més de 500 metres de zona forestal, que no es requereixen permís durant tot l'any.
0: Claro.
2: Ara el que se redueix és l'horari de cremar, que és només fins a les 11 del matí, vale? I òbviament mai se pot cremar en alerta 3. Per això, encara que sigui un lloc que pugues cremar durant tot l'any, has de mirar al 112 les alertes que hi ha en aquest dia de risc d'incendis, i si estem en alerta 3 mai se pot cremar.
0: Arrancarà esta setmana en la vall la nit d'històries i historietes. La primera visita el dia 18, visita guiada al cementeri amb el nom de Passeig de les Ànimes. El dia 24, la segona, una visita molt especial, com ja dies enrere, ens va recordar el tècnic de turisme José Enrique Pujol.
3: Coves de Sant Joan Puntes, igual que te pots comprar l'entrada per a la cova, pues te pots comprar l'entrada per al poblat. Uh-huh. Però independentment d'aquestes visites, que són les que se fan tots els dies, que estan molt orientades a la gent que mos visita, farem el dia 24 la posada de llarg, no? la inauguració del poblat, en una nit d'històries i historietes especial, on tindrem una empresa, una empresa que fa visites tematitzades o recreació històrica, no? Vindran en reproduccions d'elements del món ibèric, des d'elements domèstics a elements militars, vindran en vestits, i un poquet farem una sèrie de visites nocturnes, una visita nocturna, pues, en este tema de l'ambientació.
0: És el dia 24 i el dia 25 i fins al 8 d'agost arrencarà una nova edició del Castro Festival, que es convertirà per novè any en un atractiu cultural a la Serra d'Espadà.
1: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...

0: l'estació d'autobusos, vale, que és més cèntrica, que la gent pot vindre pues més, i si algú necessita anar en cotxe també per aportar trastos, també allí n'hi ha més zona per a càrrega i descàrrega, vale, per a poder descarregar i tirar els trastos, perquè hem de pensar que aquestes coses també les hem de ficar en un lloc on capien, perquè com tu, bueno, ja vam explicar, és la, el format que té este copal mòbil és com un contenedor d'estos de barco oberts, que són amuntograns, que s'han de portar en un camió, i per tant queda de cabre tot això, no podem ficar-lo a un buigam. Això serà en un futur, quan tinc amb un ecoparc mòbil que s'està muntant des de part de l'Ajuntament, que és molt més movible, molt més fàcil de portar als barris, i així sí que el rodarem per tots els barris, però en estos moments l'ecoparc del Consorci pues el ficarem segurament entre el recinte firal o l'estació d'autobusos.
1: I també li preguntàvem per les obres de Rincón Rambla. El regidor aclaria el següent.
0: Rincón Rambla començarem esta setmana que ve a fer pintar, però com ja te vaig dir, en agost anem a parar, per tant no anem a fer cates profundes, no se van a fer obres grans, però en breu com a mínim deixar-ho tot previst, tindre totes les cates i tindre tot això que se pinta en terra per a tindre previst, perquè en setembre començar el Rincón Rambla, això serà així.
1: I esta setmana també tindrem esos jocs d'aigua allí a la pista de ball del paratge de les Coves de Sant Josep. Va estar ahir diumenge, ara el proper dijous, col·laboració entre l'Ajuntament de la Vall i FACSA. I en Nules parlem de la web de turisme que vol ficar en marxa el municipi. Guillermo Latorre, regidor.
2: Vora 100 pistes d'àudio, d'afegir informació, d'afegir fotografies, és a dir, és molt complex. Estem fent un treball que no només la gent pense és una web, no té més complicació. Fiques fotografies, fiques el que teniu, no és que a banda incorpora este material digital que no és molt habitual en estos municipis. Per tant, estem treballant en això, en aquesta web, en una renovació del logo corporatiu de la marca Turisme Nules, i segur que veurà la llum en novembre-desembre d'enguany.
1: I l'Ajuntament de Moncofa condiciona les sèquies del terme municipal per a millorar el drenatge i previndre incidències per pluges. I en clau política, la subdelegada del govern a Castelló, Antònia García, ha explicat que les persones amb ingressos inferiors a 9.000 euros anual pagaran un màxim de 8 euros al mes en medicaments. Destacava el reforçament de l'escut social amb topalls als medicaments que ha fet el govern d'Espanya.
3: Hi ha moltes persones majors i pacients crònics que necessiten medicació cada mes i per a qui qualsevol estalvi és important. Amb aquesta reforma, el govern d'Espanya limita el que hauran de pagar en funció dels seus ingressos.
1: Farmàcia de Guàrdia en Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89, en la Vall Victòria, Centelles, Jaume I, 72.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això valia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
7: Cadena Ser. 100 años de...

0: Benvinguts, passant de les 12 de migdia, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més i una setmana més. Estem iniciant una nova setmana, esta que arranca avui, dilluns, dia 13 de juliol, i es portarà el diumenge, dia 19, un diumenge en el que desitgem i esperem que anirà una cita esportiva i al nivell, i que signifique que la selecció espanyola de futbol puga jugar la final contra qui seria el de menys ara. L'important és que demà hi ha un partit contra França i se guanya diumenge. Però al marge de les moltíssimes coses que porta l'agenda en la comarca i en tots els llocs, de segur que també portaria una cita a televisió a partir de les 9 davant del televisor, com seria la final d'un mundial, algo que ja coneixem, del juliol de fa 16 anys, del 2010. Bueno, al marge de tot això, com estan? Benvinguts, benvingudes. Hoy por hoy, plana baixa, Ràdio La Vall d'Uixó, d'això de l'estiu. 30 graus de temperatura tenim en estos moments, en les hores centrals del dia. El pitjor d'esta setmana en quant a les màximes s'espera per al dimecres. Se parla de 37, 38 graus. Ara, segons en quin lloc se mira la previsió, no en dona més de 35. Veurem al final què és el que fa, i sobretot majorment solellat, però també amb intervals nuvolosos. N'hi haurà algun dia també en algo de boira per a tancar la jornada. Calor, estem en juliol, què té que fer? Molta activitat tindrem, de cara al cap de setmana del Moncofa Summer Festival, que arriba a la quarta edició. Ara de seguida parlem amb DJ Pecu, l'organitzador, amb la regidora de festes també, Maria Teresa Alemany, que en un momentet arriben així. Moltes coses en la vall també perquè se fiquen en marxa, pues, per exemple, la nit d'històries i historietes, el dia 18 també, el dissabte, les activitats de vacances en pau d'Esmara i el Pinar, del Grau de Castelló. Caminem de cara a lo que serà en agost, ese eclipsi i aquestes ulleres, que no només la Diputació va a regalar en municipis de menys de 5.000 habitants, sinó també en la vall n'hi haurà unes 1.800 i pico, com ens contava Marseguer l'altre dia. En definitiva, coses que porta l'actualitat. I el dimecres l'ecoparc itinerant tornarà a estar en la vall, va estar ahir diumenge. Dimecres, això ens contava el regidor Fernando de Ros.
1: Però la nostra aposta és que a partir del dimecres que ve introduir-lo un poc més dins del poble, i estem buscant una localització que segurament estarà al voltant de la estació d'autobusos, vale? Que és més cèntrica, que la gent pot vindre pues, més, i si algú necessita anar en cotxe també per a portar trastos, també allí n'hi ha més zona per a càrrega i descàrrega, vale? Per a poder descarregar i tirar els trastos, perquè hem de pensar que aquestes coses també les hem de ficar en un lloc on capien, perquè claro, com tu, bueno, ja vam explicar, és el format que té este Ecopal mòbil és com un contenedor d'estos de barco oberts, que són amuntograns, que s'han de portar en un camió, i per tant que ha de cabre tot això, no podem ficar-lo on vulguem. Això serà en un futur, quan tinguem un ecopar mòbil que s'està muntant des de part de l'Ajuntament, que és molt més movible, molt més fàcil de portar als barris, i així sí que el rodarem per tots els barris. Però en estos moments l'ecopar del consorci, pues, el ficarem segurament entre el recinte firal o l'estació d'autobusos.
0: Inici també de les nits d'històries i historietes, edició de l'estiu 2026, Javier Ferreres.
2: Tenim 12 barris, tenim zones del poble que hi ha noms de carrers, que hi ha personatges que donen nom als carrers, que a lo millor són desconeguts i també tenen una història, i entonces vam decidir, pues, desplaçar-nos, no? Si no recordo mal, crec que van començar per el Toledo, després han fet també...
3: Sí, el Toledo,
2: el carrer el Pintor Sorolla...
3: I el Grupo La Unión, no?
0: Activitats el dia 18 del programa Vacances en Pau de Mare en el Grau de Castelló, ens ho contava Pili Flors.
4: El 10 de juliol anem al Pinar de Castelló, totes xiquets, xiquetes i famílies de la província de València i Castelló, a passar allí el dia, la concentració que se fa tots els anys, que enguany ho organitza l'Associació de Castelló.
5: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
6: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
7: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
6: Más horario, más servicio, más...
8: Y en Caixa Lava y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Lava.
9: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
10: Última hora, viene otra ola.
11: ¿De calor?
10: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
11: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
12: Yo combino.
13: Ella combina.
12: Todos podemos combinar.
13: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
12: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
13: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
12: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
13: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
12: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
13: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
14: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.

0: Pues ara vam parlar de Moncofa. Esta setmana no serà l'única ocasió de parlar de Bous també, per això no serà avui. Avui anem a parlar d'algo que arribarà per al dissabte, per al dia 18, però abans d'això, regidora de festes, Maria Teresa Alemany, molt bon dia, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Encara des de, d'un cap de setmana que ha sigut a tope, no? El tema de les presentacions, etcètera, etcètera. Com va aquesta ressaca emocional?
1: Pues la veritat que molt bé. Vam començar el dijous en aquesta fira Marinera Rock, en la mar. I la veritat pues, que moltíssima gent ha eixit a gaudir d'aquesta fira i de les activitats que n'havien programat des de la fira. El divendres vam tindre pues, aquest acte molt emotiu, que és la presentació de la Regina i de les Dames 2026. I ahir també, pues, com a dissabte, vam tindre

0: Els gestos quotidians sumen. També la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
1: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coil, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Han Darcel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.
2: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula año té la ñ girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
3: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
4: Última hora, viene otra ola.
5: ¿De calor?
4: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
5: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.

0: capítol dedicat a l'eixample urbà, concretament a l'Avinguda Cor de Jesús, que té la seva història, doncs tots els carrers, igual que la pròpia història, no? té les seues coses que contar, que siga una cosa, diguem, una infraestructura, pues, les coses no se produeixen perquè sí. Entonces, en el cas d'esta avinguda, de la de Cor de Jesús, té darrere una història molt interessant. Jo diria que juntament en l'avinguda sud-oest són els dos vials d'ací del poble que tanquen darrere d'ells una història, tota la història d'una època, no? Si parlem en l'avinguda sud-oest, pues tot el tema del desarrollisme, l'alcaldia de l'Eleuterio Abad, el franquisme, l'avinguda és la joia de la corona urbana, no? Sud-oest. Pues passa pràcticament lo mateix en Cor de Jesús, que té, com veureu a continuació, pues també una història, la seva història curiosa, interessant, i pues és un vial pel que passem tots, naturalment, era i és la entrada natural del poble, i tots hem transitat per ella, i com dic, pues, més allà de que la gastem com a infraestructura que és, pues, el passejar per les seues vores o transitar per ella, pues, sempre podem alçar el cap i dir, esta avinguda té la seva història, i per això estem així, per a conèixer-la.
1: I algun temps, dia Juan, que és d'entrada, efectivament, durant molts anys també, d'entrada i d'eixida.
0: D'entrada i d'eixida,
1: tota
0: sí.
1: La seva longitud. Pues quan vulguis, Juan, m'ho coneixes, aquesta història de l'avinguda Cor de Jesús.
0: Cor de Jesús, sí, que no sempre s'ha anomenat aixina. Si te pareix, Vicent, prèviament anem a fer un estat de la qüestió, sí. Pues perquè l'avinguda es comença a construir ja en guerra, però abans d'arribar a aquest moment, a mi m'agradaria fer, pues, explicar un poc el moment socioeconòmic del poble, no? La república, o uns dels problemes en els que va tindre que lidiar la república, va ser la crisi econòmica. L'any 29, en 1929, sabem que se produeix el crac en el que la borsa de Nova York rebenta, pues, no és el tema que mos ocupe avui, però vaja, és com una espècie de bombolla immobiliària, però internacional, no? La borsa de Nova York rebenta, i això provoca una caiguda dels valors, un desastre financer en tot el món. I així a Espanya, pues, encara que el país era eminentment agrícola, no mos pilla de ple, però sí que podem dir que mos pilla de refiló. La república va lidiar en tota esta crisi econòmica. En aquest període estem parlant de la república en pau entre 1931 i 1936. Durant aquesta època arriben a haver ací al país fins a 700.000 aturats. 700.000 és una, en l'època, pues, era una xifra important. Clar, eren aturats que no tenien ninguna prestació econòmica com avui existís, no? Entonces existien legions de gent jove, perquè bàsicament era gent jove entre 20 i 30 anys, pues, que vagaven per tot el país sense ofici ni benefici. La república té que legislar la llei de vagos i maleantes, que no és una llei del franquisme, encara que soni a franquisme, és una llei de la república, en la que podia tancar a la presó, pues igual tancava a proxenetes, a rateros, com a gent atura que anava per els carrers, pues, robant una gallina per a poder menjar o este tipus de coses, no? Gent que no tenia res a perdre, i que sempre estava presta, pues, a la protesta social, no? Com de fet ho feia. En este context nacional podem dir que la vall va ser una illa, fins a cert punt, no? Una illa en la que se va salvar d'esta crisi, fins a cert punt, com dic. No tant en l'agricultura o en la construcció, si voleu, pues perquè l'atur agrícola i el dels obrers, pues, va ser real. La república va donar eixida, en certa forma, donant a fer obres públiques per aliviar este atur, però sí que se salva en el tema industrial, perquè la fàbrica de Segarra, recordem, se construeix en 1932, ja està mecanitzat. Recordem, crec que ho vam tractar en un altre capítol, que prou anys antes ja s'agarra i instal·la en la fàbrica de la Cova Santa les màquines de la, vaig a llegir el meu perfecte anglès, de la United Shoe Machinery Company, la USMC, en 1917 concretament, unes màquines llogades en les quals ja es comença a produir el calçat de cuero.
1: Sí.
0: Segarra a estes hores, o en estos anys, no recordo ara en exactitud, crec que en 1933, ja rebutja la fabricació d'espardenyes i ja se dedica exclusivament a la construcció de calçat de cuero. Juntament amb Segarra estan treballant també durant este quinquenni 1931-1936 la cooperativa socialista i la cooperativa catòlica. Entonces Segarra se dedica a la fabricació de calça de cuero i les cooperatives, la catòlica i la socialista, a la fabricació d'espardenya per a l'exèrcit. Doneu-vos compte les xifres tan importants d'aquest lustre, que arriben hasta la cifra de 11.800.000 pessetes en 5 anys de contractes per a l'exèrcit, només en calçat militar. Ja no parlem del calçat civil, bàsicament el calçat civil de Segarra, que era el que s'emportava pues, la gran part d'aquestes subhastes. Però, insistís, no és despreciable, no eren despreciables les subhastes que aconseguien les cooperatives locals. En aquest sentit, crisis puntuals a banda, en aquest sentit la vall, com dic, mostra una època de cert alibi, no?, en aquesta crisi. Tot això ho vinc a dir perquè hasta en el tema demogràfic, si durant més de 30 anys la vall no havia passat dels 8.600 habitants, no era capaç d'anar més allà, ja en l'època de la República ja traspassa la xifra dels 9.000 habitants i ja s'apropa als 10.000. Això ens està anunciant que n'hi ha una fixació de la població. La població ja no té que emigrar perquè així n'hi ha faena. I encara més, una altra mostra que ens anuncia esta vitalitat de la localitat és l'urbanisme, no? La necessitat de construir més cases, d'obrir nous carrers durant aquest període. Pràcticament per el sector nord, el sector sur era nortes, sí, de regadiu, i clar, el poble tendeix a eixamplar-se per la part nord. Es comencen ja a dibuixar-se i a construir-se cases en el que avui són Blasco i Báñez, que aleshores era Ruiz Zorrilla, Poeta Llorente i Pintor Sorolla. Aquests dos últims carrers, en l'època de la República, era d'Estanislao Figueras. Estos carrers, sabeu que estan dalt del carrer Guzmán, són uns carrers llargs en els que ja la trama urbana és en forma de retícula, de forma ortogonal, ja és una trama moderna, ja no són els carrerets antics pues d'allà baix o d'allà dalt. I com dic, es comencen a dibuixar-se estos carrers llargs. També és més curts en la banda de l'est, pues que estan limitats, dic més curt perquè estan limitats per el carrer de les Olleries o el carrer del Carmen, que pugen cap amunt, són carrers molt antics i limiten pues ixa longitud, no? Ixa longitud que sí que tenen Blasco Ibáñez o Poeta Llorente. En este cas són carrers més curteix perquè es talla, com dic, el carrer del Carmen i el carrer de les Olleries. Estic parlant dels carrers actuals que són Maestro Giner, que en l'època se dia Sánchez Banús era un metge republicà, era diputat, que mor també en este moment, no sé si en el 32 o en el 33. El carrer de les Heres, en l'època se dia Brigadier Jover i Gaia, no sé, no he pogut averiguar qui era este Jover i Gaia, no sé si seria algun militar de l'època carlista, no, tampoc he profunditzat molt, però no sé qui és. I Sant Patricio, que en l'època no tenia nom. Són carrers més curtets, però que també obeeixen a l'eixample urbà d'este moment. I també es comencen a urbanitzar-se pues, en sentit perpendicular tots els carrers que pugen cap amunt, com són La Estrella, Buenos Aires, Concòrdia, Maestro Chapí, que entonces no tenia nom, el carrer Chacó, que aleshores seria Preciados, Calle Preciados, i Honorio García. En tot este plano, com dic, pues, més o menys reticular, quedava trencat pues, per els dos vials que portaven al cementeri, que són el carrer Calvari i el carrer Balmes, que fan són obliquos, no?
1: Sí.
0: També estos dos camins que portaven al cementeri també se convertixen en carrers, formant pues, dos vials transversals que venien bé pues, per a distribuir el flux de peatons i de vehicles pues, cap al sector est i oest. Com veiem, ja hem dibuixat tot este creixement cap al nord, la població no acabava de funcionar mal del tot, ja dic, dins del context nacional, i clar, el tràfic de vehicles també en este moment ja es començava a donar els primers problemes. No és que n'hi haguera un tràfic molt dens, com és natural. Tinc així un dato que diu que entre 1931 i 1936 en la província de Castelló se matriculen al voltant de 1.000 vehicles, no és una xifra molt allà, però sí que donava problemes pues, per l'estret de la trama urbana en els carrers antics pels que tenien que...
1: Carrer de carros, clar.
0: Pues claro, claro. Entonces, en l'època ja els camions, que eren camions xicotets, no eren els camions que avui estem a viatjar a vore, però ja donaven problemes, i no vull pensar ja als autobusos d'APSA, que ja n'hi havia algun autobús que tenia bon tamany. La qüestió és que, ja, com dic, ja es començava a donar problemes este trànsit de vehicles. I més quan les carreteres d'Algar, que també s'acaben en esta època, carretera d'Algar, que portaven pues, des del segle XIX en la carretera d'Algar, que era, feia falta, s'acaba també juntament en la d'Almenara i la de Xilxes, que ja existia. Estes tres carreteres ja confluïen, acabaven en el centre. I clar, jo no sabria dir la freqüència de vehicles pues, que arribaven a la vall i que tenien que continuar cap a Nules. No te sabria dir, però jo què sé, posem per exemple un cotxe o un camió cada 5 minuts, no? Pues no deixava de ser una molèstia. Un vehicle cada 5 minuts, per dir alguna cosa, per dins del poble, no? Quan... Pues,

0: l'expropiació pertinent i ahí queda. Per això no era més que una solució de puntual, no? La qüestió és que, com dic, això ja era un gran problema i ja feia falta la construcció de lo que després se dirà, o molt pront se dirà, la ronda exterior. Una ronda que fora capaç de resoldre este problema. No sé si vos recordareu, crec que ho vaig mencionar també en algun programa, Vicent, que durant la dictadura de Primo de Rivera, en un míting de la Unió Patriòtica, concretament en 1929, el marquès de Benicarló, que era el president provincial de la Unió Patriòtica, el partit polític de Primo de Rivera, ja va dir algo així com: en esta població hace falta una avenida i quiero que se le llame Corazón de Jesús. Ja en 1929 este home ja diu: quiero que se le llame Corazón de Jesús. Tot va quedar ahí, no? Eren paraules, van quedar ahí, però ja va batejar ixa futura, sí, sí, avinguda, no? La qüestió és que...
1: És curiós, ja va dir el nom, eh?
0: Sí, sí, que després pues, el franquisme ho reprèn, perquè, sí, que jo sàpia, Corazón de Jesús no se l'anomena, per lo menos, hasta 1944 o 45. Mm. Hasta principi del franquisme segueix sent la ronda exterior. La qüestió és que, ja dic, això va quedar allí en unes paraules de l'home este, del marquès de Benicarló, i hem d'anar fins a recient proclamar la República, 1931, quan va ser un regidor republicà, que era Santiago Martín Arnal, era el tercer tinent d'alcalde. Podríem considerar-lo com el pare de la vinguda Cor de Jesús, perquè va ser el primer en exposar davant del consistori pues, la necessitat d'un vial, que evitara aquestes grans molèsties que el tràfic rodat ja estava causant al seu pas per l'interior de la població. Quan les obres de la carretera d'Algar estaven ja quasi acabades. Ahí queda la proposta de Santiago Martín Arnal. I clar, este tema pues, suposava fer unes grans expropiacions per dins del poble, fer una avinguda en tot el que és el sector sur. Derribar cases i obrir una avinguda pues, era molt dificultós, no? I moltes perres. Com vas tu a pagar als propietaris per derribar una casa o fer-li una nova, etcètera, etcètera. Entonces, l'única solució era per l'horta, per aquest tros tan fèrtil que formava antes l'horta de la vall, el sector sur, pues, obrir una avinguda nova. La qüestió és que l'Ajuntament acorda la iniciativa de Santiago Martín Arnal i la porta endavant, no? Li dona trasllat a l'enginyer jefe provincial i naix així el projecte de la travessia exterior, nom en el que se dirà durant pràcticament una dècada. Així se complien, en certa manera, pues, també els desitjos manifestats en el seu dia pel marquès de Benicarló. De manera que estem en 1932 i ja s'autoritzava un avantprojecte en el que quedava sobre el paper traçada la línia de la futura avinguda. Se tratava d'un disseny pues, lo suficientment allunyat de la zona urbana, ja dic, per a que el conjunt d'expropiacions pues, no fora molt greu per a les butxaques públiques. Va haver una certa oposició, en concret un altre regidor que era de la dreta regional, era Joaquín Bueso. Clar, tenia interessos, ell i més gent tenia interessos pues, en aquestes terres, tan bones, i no es venia molt bé pues, que s'expropiara per a fer aquesta avinguda i aquests horts que bàsicament eren de taronger. Era pràcticament l'única zona al terme que podia, clar, era el regadiu que tenien tarongers. Entonces la taronja en l'època de la República pues, se pagava, funcionava prou bé. Entonces Joaquín Bueso lo que pretenia era una solució menys agressiva marcant un traçat que arrencara des

0: del carrer Hospital Viejo. Hospital Viejo és l'actual guitarrista Tàrrega, per a que vos entreu, és el carrer de dalt de l'avinguda del Cor de Jesús. Tot el carrer de dalt, guitarrista Tàrrega, rodejara tot el traçat laberíntic de Sant Vicent pels carrers Abrevador, que avui és Vicente Alexandre, i el carrer del Pou. Ja dic, evitant aixina tot el prejuís dels propietaris de les parcel·les agrícoles. Se tractava d'un plan menor que no va convèncer a l'Ajuntament, el va rebutjar, i molt menys quan ja en 1934 l'avantprojecte ja havia sigut aprovat en Madrid per el Ministeri en un pressupost de 84.540 pessetes. 84.500 pessetes. Bé, pues l'avinguda anava avant, la cosa pues ja madurava i ja s'encarrega a un enginyer fer el projecte que no va ser el definitiu. Este enginyer va ser Antonio Aznar. És Antonio Aznar Alfonso. Vull fer així un parèntesis perquè Antonio Aznar Alfonso, que també podria ser l'altre pare de l'avinguda, si n'hi haguera que canviar el nom, Vicent, sí, de Cor de Jesús, i jo proposaria o Antonio Aznar o, uh-huh, o Santiago Martín. Jo crec que són els pares de tal. Això ho llancé, ja sé que no succeirà, no? Almenys si mos canvien la placeta Peral per la de la Sagrada Família, no crec que canvien Cor de Jesús, però bueno, chascarrillos a banda. Antonio Aznar Alfonso, enginyer de camins, contava en estos moments 44 anys. Vull fer un parèntesis que un dia, pues perquè només esclatar la guerra, Antonio Aznar va ser tancat en el barco presó Isla de Menorca, que estava amarrat al port de Castelló, com a presó de detinguts governatius, i poquet després, el 29 d'agost de 1936, seria assassinat juntament amb 65 persones més en una de les saques, no?, efectuades per els milicians de la columna de ferros. Serien morts en el Pinar tots. Tema pues, de memòria històrica, no vaig més allà, no? També podem parlar algun dia, si vols o si voleu, de la memòria històrica, i no oblidamos d'esta gent pues, d'ideologia dretana, que també pues, va ser pela, no? No n'hi ha que oblidamos que no van ser ni 10, ni 20, ni 30. Ja sé que a estos s'han donat honor i glòria durant 40 anys, però no n'hi ha que oblidar-se. En fi, no me n'anem del tema. Estàvem en que l'enginyer Antonio Aznar dissenya l'avinguda per mig d'un vial de 6 metres, flanquejat per dos cunetes o passejos de mig metro cada una. O sigui, tenim una avinguda de 7 metres. La proposta de travessia contemplava inicialment una pista completament horizontal. Entonces, imagineu-vos este projecte inicial, una pista completament horizontal. Clar, la vall és irregular, arribava en punts, arribava en carrers que a lo millor tenien 2 o 3 metres de diferència d'alçada, en lo qual els carrers que baixaven tenies ahí un escaló que feia l'avinguda poc pràctica, perquè haver sigut necessari fer una sèrie de desmontes per ajustar-lo al plan horizontal de l'avinguda proposada. Este projecte inicial se replanteja i se fa un altre en una suau pendent, en una diferència de nivell de 5,73 metres des de l'inici del lo que era el garaix d'Apsa hasta el final. Una suau pendent cap avall, de manera que també tota la escorrentia de les pluges discurrirà cap avall. Este és el projecte que se tindrà en compte, no? Si vos fixeu, l'avinguda té caiguda, no és completament horizontal. També n'hi ha que dir que este disseny primitiu no contemplava un traçat recte de l'avinguda, tal com avui el coneixem. El projecte d'Antonio Aznar feia una curva a l'altura del bar de Mosca de la placeta Sant Vicent. A aquesta altura es començava una curva cap a l'esquerra, conforme així cap a l'esquerra, que anava a parar al barranc, a la carrer Moncofa, en el barranc del Randero, lo que hasta fa uns anys ha sigut la cooperativa de Sant Isidro, sí. Aproximadament anava a acabar ahí. Està clar, no, Vicente? Mentalment ho veieu.
1: Sí, el dibuix és perfecte.
0: Sí, és de Apsa, de la placeta de la placeta de la Pau. Uh-huh. I en arribar a l'altura de Sant Vicent es comença a fer una curva i va acabar allí, rodeja tot el casco antic, tot el casco de Sant Vicent, i va acabar allí, on dic, el mateix que era la carretera d'entrada, la carretera de Nules antiga.
1: Efectivament, si te fixes, venim de Castelló de Nules cap a la vall, dels tres que n'hi ha, el de la dreta espera al Carbonaire, n'hi ha un justet al mig que seria on voldríem fer-la arribar Cordelleros.
0: Exacte, és el carrer Moncofa, carrer Moncofa.
1: Sí,
0: si algú ha transitat molt per allí, veurà que encara està allí el pretil de la carretera antiga que ja dona al barranc. Pues per allí era l'entrada i l'eixida al poble.
1: Ixa era la idea inicial.
0: Ixa era la idea, sí. Ixa era la idea, perquè ja dic, per allí transitava la carretera de Nules. La qüestió és que per a fer l'avinguda, una de les coses que eren necessàries era la cobrició del barranc. El barranc de davant de la caixa de Sant Isidro, que hasta fa ben poquet s'ha enfonat.
1: Sí, fa dos estius vam poder veure.
0: Sí, sí, exacte. Pues també té la seva historieta curiosa, perquè resulta que, clar, el barranc transitava per allí, i tot això era un terreny propietat del tio Telesforo, que els més majors del poble encara el recorden, Telesforo Gil Aragonès, que va ser regidor, regidor i en el consistori de 1923 i últims ajuntaments de la monarquia. El tio Telesforo, pues al tio Telesforo li va tocar la loteria en, crec que va ser en 1933 o 34, no sé ara mateix, li va tocar un vigèsim premi de la loteria. Li van tocar 750.000 pessetes, crec, que en l'època era una fortuneta. Eren dinerets. La qüestió és que el tio Telesforo veu que tenia diners i proposa a l'Ajuntament tapar el barranc de la seva butxaca a canvi d'un cambalatge en una parcel·leta. Ell per la seva iniciativa tapa el barranc, l'Ajuntament efectivament li concedeix
1: eixa
0: permuta, no m'hi sigui la paraula, i és quan construïix la finca que avui està, que és la primera de l'avinguda, esta finca blanca, on ara està...
1: Sí, senyor.
0: Bancaixa.
1: Sí, sí. Bueno, en definitiva un banc, perquè quan canvia tantes voltes de nomenclatura...
0: Sí, on estava l'òptica, crec...
1: Al costat.
0: O al costat, sí. La casa del tio Telesforo, la casa blanca, ixa és la primera que el tio Telesforo construïix en les perretes que havia guanyat a la loteria, i, en fi, fa este cambalatge de manera que el barranc que heu pogut veure, obert fins l'altre dia... pues el va fer el tio Telesforo. Probablement l'obra no fora tan sòlida com se... No sé, això ho dic jo.
1: Ha durat un fum d'anys, eh?
0: Sí, sí, i tant, i tant. Pues eixa cobrició la va fer ell, ja dic, de motu proprio. Se cobrix el barranc i ja queda preparat tota la línia per a començar l'avinguda. Lo que sí que determina el consistori és que si l'enginyer Antonio Aznar havia dit que era un vial de 6 metres o de 7 metres en les cunetes, lo que sí que determina l'Ajuntament és que se fixara l'amplària de les línies de les fronteres en un mínim de 12 metres. O sigui, el consistori volia donar-li certa amplària a eixe vial, ja pensant en que allò fora una avinguda gran. El projecte segueix el seu camí i ja m'entenim que anar a la guerra, val? Es talla la guerra, no se fa res fins a aquest moment, I és en octubre quan l'enginyer Sánchez Tarazona ja comunica a l'Ajuntament que la Direcció General de Carreteres autoritza les obres de la travessia exterior. Es comença l'any 1937 i és l'alcalde d'aquest moment, l'alcalde socialista Joaquín Marco Tur, que aprofita per a viatjar fins a València, perquè allí està en aquest moment el govern de la nació, perquè està evacuat de Madrid, on està Madrid està sitia per els franquistes. Uh-huh. I aprofita que està allí el govern en València per anar a entrevistar-se en el ministre d'Obres Públiques, que en aquest moment és Julio Just, era d'Alboraia, també era valencià. I d'ell arranca el compromís pues, d'accelerar l'anunci de la subhasta de la travessia exterior, que se publicarà 6 mesos després. Davant de l'interès que la infraestructura suposava pues, per a la vall i davant de l'estat de guerra en el que estava el país, pues, la possibilitat de que no se presentara ningú licitador era prou alta, no? Pues un país en ple conflicte ja tenim prou problemes com per m'emprendre. Entonces és el propi municipi que no podia desaprofitar esta ocasió el que concurrix a la subhasta en solitari. És el propi alcalde el que diu sí, anem a eixa subhasta perquè és bo per al poble i no se presentarà ningú licitador, la subhasta quedarà deserta i mos quedarem sense avinguda. Lo que sí que se fa una vegada l'Ajuntament aconsegueix la subhasta és el replanteig del disseny original i ja se mira de fer una línia recta, que és la línia que avui coneixem. Així no se fa i també se pretenia donar-li una amplària d'hasta 20 metres, que és la que avui té.
1: O sigui, avui té 20 metres.
0: Com?
1: Actualment sí, té sí, 20
0: sí.
1: metres.
0: Avui té 20 metres, sí. Clar, esta pretensió suposava una modificació del projecte, lo que suposava un augment de 24.000 pessetes en el pressupost inicial. Una quantitat que després s'elevaria fins a les 50.000, pues, davant de les alteracions que en aquest moment de la inflació que tenien els preus. La qüestió és que les obres es comencen entre l'any 37 i l'any 38. El front de guerra arriba així a la població en la primavera de 1938. L'avinguda es comença ja a fer-se en aquests moments. Si algú té oportunitat de mirar les fotografies aèries que va traure en 1938 la Legió Còndor, ja veureu l'avinguda dibuixaeta en aquestes fotos, en la vall vista a vista de pájaro, no? Se'ls comencen en este moment i pues, queden ja interrompudes. Se fan els sifons, se obri l'avinguda sense asfaltar i sense res, i poca cosa més. Tot això són projectes, entre altres, que després pues, reprendrà el franquisme i durà a terme. Ja com diem, pues, lo de travessia exterior quedarà oblidat i ja li posarà el nom de Cor de Jesús, tal com volia pues, el marquès de Benicarló en l'any 29. Hasta així és la xicoteta gran història de l'avinguda Cor de Jesús, ja dic, per la que tots transitem, no sé si una vegada al dia o més, però que passem per allí sapiam que tota esta interessant història dels nostres huelos, dels nostres avantpassats, les coses, insistix, no passen perquè sí, totes se fan en un objecte.
1: Gràcies per esta nova entrega del Cafè de la Història, que vaja bé, bon dia
0: a tots, gràcies Vicent.

0: Deixem-me no passem de les 2 de la vesprada, temps per a repassar l'actualitat local i comarcal en este inici de setmana, en este dilluns 13 de juliol del 2026, en 31 graus de temperatura a l'exterior per una sensació tèrmica de 36. I com acabem d'escoltar els companys de Ràdio València, el pitjor està de camí, està per arribar a meitat de setmana. Diuen ja la que serà la quarta onada de calor. Fins i tot jo havia perdut el còmput, creia que anava a ser la tercera, però no, és ja la quarta, perquè un any hem començat molt aviat. Al marge de tot això, coses que cal recordar d'esta setmana que ens setem, avui dilluns dia 13, el dimecres torna a arribar l'Ecoparc Mòbil, l'Ecoparc itinerant, així, a la vall. Ubicació, pues està pensant una molt a prop del recinte firal, que és on fins al moment les diverses voltes que ha vingut a la vall ha estat. Això és el que ens deia el regidor Fernando de Los.
1: Però la nostra aposta és que a partir del dimecres que ve introduir-lo un poc més dins del poble, i estem buscant una localització que segurament estarà al voltant de la estació d'autobusos, vale? Que és més cèntrica, que la gent pot vindre pues, més, i si algú necessita anar en cotxe també per a portar trastos, també allí n'hi ha més zona per a càrrega i descàrrega, vale? Per a poder descarregar i tirar els trastos, perquè hem de pensar que aquestes coses també les hem de ficar en un lloc on capien, perquè claro. Com tu, bueno, ja vam explicar, és el format que té este Ecoparc Mòbil és com un contenedor d'estos de barco oberts, que són amuntograns, que s'han de portar en un camió, i per tant que ha de cabre tot això, no podem ficar-lo on vulguem. Això serà en un futur, quan tinguem un ecoparc mòbil que s'està muntant des de part de l'Ajuntament, que és molt més movible, molt més fàcil de portar als barris, i així sí que el rodarem per tots els barris, però en estos moments l'ecoparc del Consorci pues el ficarem segurament entre el recinte firal o l'estació d'autobusos.
0: Caminem cap a l'Equador del mes de juliol, estem ja a dia 13, un repàs a obres que estan en marxa, alguna d'elles ja s'haveran desitjat ficar en marxa o inaugurar, com és el tema del parc aquàtic, que continua en obres i per inaugurar les obres de l'edifici de l'Ajuntament, que està parat encara i no se pot fer una nova licitació mentre no es resolga ese recurs que ha interposat l'antiga empresa adjudicatària del contracte. I al marge de tot això, li preguntem també a Fernando Talos pel tema del començament de les obres al carrer Rincón Rambla. Arrancaran en juliol, però arrancaran els preliminars, perquè en agost tornaran a parar, o no estes, no tornaran, se pararà al igual que ho faran altres que estan en marxa.
1: Rincón Rambla començarem esta setmana que ve a fer pintar, però com ja te vaig dir, en agost anem a parar, per tant no anem a fer cates profundes, no se van a fer obres grans, però en breu, com a mínim deixar-ho tot previst, tindre totes les cates i tindre tot això que se pinta en terra per a tindre-ho previst, perquè en setembre començar el Rincón Rambla, això serà així.
0: I l'Ajuntament de la Vall ha contratat més de 90 persones aturades este estiu per a adequar camins rurals, una subvenció de 185.000 euros que permet realitzar el batxiu, formigonar de vials, neteja de marges i reparació de murets. Marc Seguer.
2: On 92 persones ens hem contratat durant estos dies per a posar a punt els camins del nostre terme municipal gràcies a esta subvenció de l'atur agrari, uns 185.000 euros que venen del Ministeri de Treball i 40.000 euros d'aportació municipal per arreglar estos camins rurals en esta època de l'any en què les persones estan en l'atur per aquesta època de la temporada de taronja que ja s'ha acabat, no? I fins que torna a començar esta tardor, pues, tindre estos mesos de treball. Dir que anem a arreglar com a mínim 38 camins rurals i 5 camins de formigó, estos 38 que seran d'aglomerat i de brossar els marges dels camins.
0: I recordar, sobretot, per el tema de la calor i d'incendis, que estan prohibides les cremes agrícoles, salvo excepcions, clar.
3: Està prohibit
2: en aquelles zones que estan en zona forestal, òbviament, i dins de la influència de zona forestal, uh-huh. estan permeses, com vaig dir aquell dia, aquells sí. que estan a més de 500 metres de zona forestal, que no es requereixen permís durant tot l'any.
0: Claro.
2: Ara el que se redueix és l'horari de cremar, que és només fins a les 11 del matí, vale? I òbviament mai se pot cremar en alerta 3. Per això, encara que sigui un lloc que pugues cremar durant tot l'any, has de mirar al 112 les alertes que hi ha ni aquest dia de risc d'incendis, i si estem en alerta 3 mai se pot cremar ni fer activitats en el camp que puguen que comporten algo de foc.
0: El regidor d'Agricultura de Medi Ambient es parlava també d'altres qüestions, com per exemple d'aquest eclipsi que se podrà veure el 12 d'agost, i ens contava que l'Ajuntament també distribuirà més de 1.800 ulleres homologades per a poder veure l'eclipsi en total garantia.
2: La compra d'ulleres homologades per a poder veure l'eclipse en la nostra ciutat, unes 1.850 ulleres que repartirem entre la població de la vall per a que pugui gaudir d'aquest espectacle astronòmic tan especial, no? I que tan poques voltes al llarg de la vida de bus repetís, no? I volem que la gent el pugui gaudir, i sobretot en seguretat, perquè després, si vols, ho comentem, però els efectes que poden tindre de veure l'eclipse sense unes ulleres homologades poden ser molt greus i per a tota la vida. 5 ulleres per persona amb el DNI, és a dir, que una persona pot portar el seu DNI i 4 DNIs més per a replegar aquestes 5 ulleres, ¿vale? Perquè el que volem és que arribi a la major part de la ciutadania, no anem a repartir sense mirament, no? Claro. Perquè ho seu puguen dur, inclús faig a reventa d'aquest tipus de producte. La gent les pot adquirir en les òptiques, en les tendes d'astronomia, que són bastant assequibles, ronden els 3-4 euros les ulleres, no? Però volem d'alguna manera que arriben a molta gent possible per a que pugui gaudir d'aquest espectacle, sobretot en seguretat, no? Entonces, són aquestes 1.800 ulleres que repartirem d'esta forma, com te dic, i ja avisarem per tots els canals de l'Ajuntament.
0: I és que està despertant molta curiositat el tema de l'eclipse, tot i que ja anem a tindre un cap de setmana a tope d'activitats, com la festa del Baix Sala, de l'equip de futbol sala de la Vall. Anem a tindre Moncofa, la cinquena edició del Moncofa Summer Festival. Per cert, demà en el paratge de les Coves, l'Ajuntament de la Vall instal·la una pantalla gegant per a poder veure l'evolució de la selecció espanyola de futbol en les semifinals del Mundial. Però com diem, l'eclipsi que està despertant tota l'expectació aguda per a veure en la Vall en concret, quin serà el millor lloc per a poder veure'l? Per Marc Seguent ens aportava llum.
2: La totalitat de l'eclipsi, és a dir, quan la lluna estarà cobrint la totalitat del sol, serà a les 8:32 minuts, quasi una hora després de que comenci l'eclipsi. Doncs veurem durant tota aquesta hora com la lluna va cobrint el sol, no? Què passa? Vivim en la segona província més muntanyosa de l'estat espanyol, que és Castelló, la gent no ho sap, però és... I a més vivim en una vall, la vall d'Uixó, que està rodejada de muntanyes. Què passa? A aquestes hores la gent pot intuir que ja el sol està molt proper a l'horitzó, amagant-se darrere de les muntanyes, vale? I el final de l'eclipse no el veurem, perquè ja estarà darrere de les muntanyes, vale? I és més, per a veure la totalitat de l'eclipse n'hi haurà que anar a puestos molt concrets de la vall, que també anunciarem en les pròximes setmanes, vale? Perquè com dic, com estarà ja tan baixet el sol, aquells que estiguin per exemple més apegats a les muntanyes, aquells barris que estan més apegats a les muntanyes, ja no el veuran, però sabem que en les Corts Valencianes, vale? En l'avinguda Corts Valencianes i Xin per l'àrea 6, pues serà el lloc on veure l'eclipsi. I després aquells que són més muntanyers, des de dalt de Pipa i des de dalt de Sumet, també se podrà veure l'eclipsi, la totalitat de l'eclipsi. Entonces tenim ahí tres puestos.
0: Que bueno, va dir que en Corts Valencianes se veuria abans un eclipsi total que un hospital.
3: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
5: Novamoto en Baiduiso es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baiduiso. ¡Te esperamos!
6: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I sapiguen que també arranca l'estiu de la nit d'històries i historietes, Javier Ferreres.
7: Començarem el dia 18 de juliol en la clàssica ja dels cementeris, un passeig, el passeig de les ànimes, que li hem titulat un guany. El 24 de juliol tindrem la nit dels ibers, especial del poblat, que com tots saben s'ha fet una excavació importantíssima, s'ha ficat un centre de recepció de visitants, bueno, s'ha acomodat tot el poblat per a que siga més visitable i s'ha fet una gran excavació.
0: I Moncofa arribarà a la cinquena edició del Moncofa Summer Festival. Maria Teresa Alemany, regidora.
8: I pense que sí que és un referent, més que res perquè és un festival gratuït on ells es deixen la pell fent aquest treball, i pense pues, que la gent està molt contenta de veure a vora mar poder anar de festa, que t'avellis anar a xupar-te, te xupes un poquet i tornes, vull dir, jo penso que tots els festivals això no poden dir, i més gratuït, això és molt important. Pense que és un festival, com bé has dit, referència en lo que és el Mediterrani, i jo també pots donar les gràcies a ells, no? Que són els que ho treballen, i encara que nosaltres els ajudem en coses puntuals, però la gran feina és la d'ells, i pense pues, que la recompensa és esta, no? De que arribarà el dissabte i allà estarà de gom a gom.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89, i en la Vall, Victòria Centelles, en Jaume I, 72.